0: vida és més sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: La setmana 40.
1: Els 40.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: La setmana 40.
1: Els 40.

0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. És

0: Arrenquem setmana en aquest dilluns. Aquí tens l'últim tram del despertador dels 40, que t'han d'allà per tota Catalunya i Andorra, i escoltaves ara mateix aquest himne oficial del Mundial d'aquest 2026. Mèxic, Estats Units i també Canadà. La cançó que, a més, casualment, la Shakira i Barnaboy obliden. Gerard Piqué, per exemple, en la lletra. Coses que passen, era el Dai Dai. Escolta'm, ara mateix 10 i 4, de seguida parlem del temps que ens espera avui. Ja t'aviso que parlarem de molta calor, però hi ha esperança, hi ha esperança. Després en parlem més amb calma. Abans, arriba aquest soleau ideal pel dia d'avui. Mike Towers, Quevedo.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Els 40.

és l'última cançó del The Ball, això que s'anomena En Unos Años. Deu i 11, parlem del temps. Clar, després de tanta bona música, i avui ens espera molta i molta calor. Avui dilluns toquem sostre amb l'onada de calor que portem parlant d'ella doncs, forces dies. El termòmetre avui es dispararà i a moltes comarques de l'interior ens acostarem als 40 graus. De fet, a aquesta hora hi ha temperatures forces altes. I compte, perquè a Ponent i a la Vall de l'Ebre es poden arribar a superar els 42 o fins i tot els 43 graus. La calor no només es notarà durant el dia d'avui, també a la nit. També serà tòrrida mínimes per sobre dels 25 graus en punts a la costa i també del pelitoral. Avui costarà dormir, eh? Serà tot un repte. El cel, això sí, es mantindrà bastant clar, amb sol i alguns núvols alts, tot i que la pols de suspensió pot enterbolir un embic a l'ambient. A la tarda, algun ruixat puntual al Pirineu, però poca cosa en general. De cara a demà, la revetlla de Sant Joan ens espera que sigui doncs, força calenta. Baixarà una mica la temperatura, però la calor seguirà intensa i de forma doncs, bastant general, amb màximes que encara superaran els 40 graus a les zones més càlides. I les bones notícies és que la nit serà tranquil·la per gaudir de fogueres i sopars a l'aire lliure. I atenció també amb el risc d'incendis, molt elevat aquests dies. I la calor encara té corda per uns quants dies més. Això sí, toca hidratar-se, buscar ombra i refrescar-se tant com es pugui. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 31 graus a Canyelles, al Garraf, 29 ara mateix a la Granadella, a les Garrigues, 18 graus ara mateix a Puigcerdà, a la Cerdanya, i 26 graus a Palafrugell, al Baix Empordà. I del Baix Empordà anem directes cap a Barcelona per escoltar els Cedarland i això que s'anomena Tututurú.

0: Aquí tens la nova cançó de la Lola Índigo, en aquest cas col·laborant al costat del canari Lucho RK. Això es diu el batxatón de la L. Escolta'm, avui se't mous amb Rodalies, ull, perquè hi ha forces afectacions. De fet, aquest matí la cosa ha arrencat amb l'R3 circulant totalment interrompuda per un robatori de coure que ha afectat el sistema de senyalització entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. La incidència s'ha detectat a primera hora d'aquest matí i davant d'això, doncs, Renfe ha activat ràpidament el servei alternatiu per carretera. I atenció, perquè aquest servei s'estén a tota la línia. I no és l'únic, punt complicat. També l'R14, aquest matí, també hi ha hagut problemes greus en aquest cas, la circulació està tallada entre Reus i Vinaixa. Aquí s'hi ha sumat un incendi a prop de les vies i més d'una altra incidència a la infraestructura de Montblanc, també relacionada amb el robatori de coure. Els bombers han rebut l'avís cap a 6:15 del matí i han treballat amb 4 dotacions i a hores d'ara el foc està estabilitzat, però encara hi ha equips a la zona. Mentrestant, l'R14 doncs, també es manté el servei alternatiu amb autobusos en el tram afectat. Així que ja ho saps, si agafes el tren avui, millor doncs, que t'ho prenguis amb molta paciència i molta calma i mentre escoltes doncs, els 40. En aquest cas, et deixes portar per èxits com aquest. Un home que, bueno, es dedica a la interpretació, però que té un talent amagat que ha volgut en aquest passat 2025 aflorir. Sí, sí, treure fora. Estic parlant de The Joe, el actor Joe Carey, amb el seu alter ego musical i això que ha funcionat arreu del planeta, que s'anomena End of the Beginning.
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà Catalunya, amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

és la música del nou iorquès ben jovenet i que ja està triomfant arreu del món. Es diu Summer. I aquí tenies el primer senzill amb el que es colava a casa nostra, aquest Back to Friends. 2 minuts per sobre 2:15. Atenció, perquè el festival Sonar, celebrat aquest cap de setmana, ens ha deixat una d'aquelles històries que fins i tot semblen de pel·lícula, de sèrie d'acció, sense cap mena de dubte. Però és ben real. Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dissabte a diumenge un home acusat de robar fins a 34 telèfons mòbils en una sola nit a dins el recinte del festival, a la Fira de l'Hospitalet de Llobregat. I ull amb el detall, eh? Els portava amagat dins dels pantalons. La detenció, doncs, va ser possible gràcies a les denúncies diverses de les víctimes i a l'ull clínic d'agents de paisà que van detectar l'individu que es desfeia de desenes de fundes de telèfon mòbil abans d'intentar fugir corrents. El van seguir, el van aturar i, sorpresa, aquests 34 dispositius amagats als pantalons. Però la cosa no acaba aquí, eh? Aquest cap de setmana també han sabut els Mossos, s'ha sabut que els Mossos han detingut una altra persona, en aquest cas per robatori amb violència al metro, concretament a la línia L5, actuava des de feia 2 mesos, centrant-se sobretot en dones. Hauria sostret valor, mòbils per valor de 8.000 euros. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana, en aquest cas, més tranquils, més segurs, gràcies a l'acció dels Mossos. Atenció, perquè el que arriba ara mateix és una d'aquelles cançons que a mi personalment m'han alegrat moltíssim, eh? Des que la vaig escoltar vaig dir uau, és una de les meves preferides d'aquesta temporada. Estic parlant de la nova cançó de la Leire Martínez en solitari, amb el seu toc especial. Això s'anomena Cabeza de Ratón.

0: Farem camí de les 11 del matí. Aquesta va sonant Bizarrap i Daddy Yankee. I de seguida n'arriba més, entre d'altres, el número 1 amb l'Adrià Soler. Jo marxo i tornem demà molt més des de l'Anda ja. Sigueu dolents, però només una mica, ok?
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda ja Catalunya. Oh, yeah.

Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

sí, el rellotge marca les 11 en punt del matí i això significa gairebé és aquí el Prime Day d'Amazon. Troba grans ofertes del 23 al 26 de juny només per clients de Prime. És hora d'aconseguir tot allò que fa temps que vols, subjecte a termes i condicions i exclusions. Ofertes vàlides fins a exaurir existències. Tota la info, com sempre, la trobes a Amazon.es. I a aquesta hora, a les 11 clavades, matí dels èxits, amb el número, amb la cançó més important al país. I és ell, Quevedo i Elvis Crespo. Bon dia, bona setmana.

0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: A les Canàries, Sam Quevedo i Elvis Crespo. Així comença avui el matí dels èxits amb el tema més important al país. Porta 4 setmanetes a la llista del 40 a l'1 i 3 ja liderant la llista. Només ha fallat una, eh? Li espera un estiu increïble al Quevedo, que no ha parut de vendre entrades, de vendre totes les entrades que tenia per als seus concerts, per als seus Palau Sant Jordi, que de fet ha fet història al nostre país, a Barcelona, al Palau Sant Jordi.
2: Els 40... Adrià Soler.
1: 11 i 5 minuts. Des d'ara fins a les dues, com sempre acompanyant-vos aquí als 40, a la ràdio musical líder a tota Catalunya i Andorra. Gràcies per fer-ho possible, família. Bon dia, bon dilluns.

0: Hi ha pocs que expliquin la vida com és el dia a dia, la vida normal que ens passa a tots, com ells, com els catarres. Aixeca't des del seu diumenge sense drama. Una de les meravelles de la nova fornada de música de la banda. I de catarres, a Lola Tuduri.
1: El so més nou, els 40.
0: Això és Pistoletazo de Salida.

0: una mica de batxata per al teu dilluns, per anar millorant el dia. A aquesta hora tots els que esteu treballant passen una mica bastant de calor amb aquesta primera onada de calor de l'estiu, primer dilluns també de l'estiu. Aquí arribant la La Love You amb la seva energia.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Ànims a tots els que esteu ara mateix al carrer patint aquesta onada de calor, que esteu treballant a ple sol. Aquí estan La La Love You, això es diu La Mitad de la Mitad.

Som Madina, Madonna i Sabrina Carpenter. He fet aquí una mescla de les dues. Aquesta cançó, una de les que trobaràs al nou treball de Madonna. Això és Bring Your Love. I aquí als 40, en aquest 22, a les portes de la Revetlla de Sant Joan, per començar la setmana, tot això arriba ara.

0: De seguida la última de Ana Mena i Lola Índigo, però també Emilia o ella. Que es noti que ja ha arribat l'estiu.
1: Que comenci a notar-se també la ràdio.
0: I escolteu una cosa. Hi ha una cosa que també s'ha de notar. És les ganes de festa. I els 40 un tour, els 40 tornem a sortir de gira un any més. I atenció, perquè la nit del divendres 26, el dissabte 27, aquest cap de setmana, a les 2:45 de la matinada, estarem a Rubí, a l'Escardívol, amb els DJs de la teva ràdio, Adrià Ortega i també l'Uri Mora. Els dos estaran punxant a Rubí, a l'Escardívol, aquesta propera cap de setmana. No t'ho trobes als stories, viu-lo en directe.
2: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
3: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado. Y con las mismas coberturas.
2: ¿Y lo del sorteo?
3: Es verdad. Y solo por calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: Este verano haz tu mejor jugada.
7: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercore, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
6: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercore y Supercore.
7: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
8: Este verano en Lidl, elige el súper número uno en calidad, precio y disfruta de nuestra gran variedad de helados. Elige entre almendrados, conos, tarrinas, sorbetes. El verano al mejor precio y con más sabor está en Lidl. Lidl, vale la pena.
9: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
10: Carglass cambia. Carglass repara.
11: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
12: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Barcelona, 93.9.
14: A General de Pirotècnia disposem de productes exclusius. Fonts, bateries, traques, gran varietat al millor preu. Descomptes de fins al 50% en segones unitats. I obsequi per compra. General de Pirotècnia, als macros, Zona Franca i Badalona. No cal targeta macro. De 10 a 21 hores amb aparcament gratuït. Obert del 18 al 23 de juny, excepte diumenge.
15: Este año, cuando baje a la piscinita, vale que tomes el solecito, pero no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Uno que solo lleve ingredientes frescos de aquí. Y eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo, como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
16: Bé, i què voleu fer aquests dies?
17: Anar a una piscina caribenya.
18: Dormir en un hotel del Far West.
19: Volar a llums d'un drac.
16: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
20: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
21: Descubre las 5 razones para aprender inglés en WhatsApp. Empieza cuando quieras, elige tu horario, tarifa plana con tu tutor personal English Coach y clases súper divertidas. Y no te pierdas nuestro Summer Camp y los cursos extraescolares para teens a partir de septiembre. Por eso somos la Academia de Inglés Líder.
22: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
23: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits
0: per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Pavimentos y revestimientos cerámicos, sanitarios, saunas, hammam, grifería, accesorios y complementos. Todo esto es Catalonia Ceramic. Y naturalmente poder ofrecerte una orientación profesional de diseño. cataloniaceramica.es.
23: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca el teu establiment a petardoscm.com o a Google i que esclati la diversió. Actitud CM.
24: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu.
25: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.
26: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

estaven Juan Magano, Marc Montes. Per cert, a aquesta hora dir-vos i comunicar-vos que des de fa uns dies ja tenim a la venda general les entrades per als premis més importants de la música d'aquest país. Ja ho sabeu, a Barcelona, els 40 Music Awards Santander.

I el rellotge marca les 12. Això significa que gairebé ja estem al Prime Day d'Amazon. Troba grans ofertes. Atenció, del 23 al 26 de juny, només per clients del Prime. És hora d'aconseguir tot allò que fa temps que vols. Subjecte a termes i condicions exclusions. Ofertes vàlides fins a exaurir existències. Tota la info la trobes, la més informació, ja ho sabeu, a amazon.es. I aquesta hora, 12 i un minut,

Aquí està ella, Shakira i Bele, el seu Algo Tú, una de les cançons que servia de retorn per ella, amb aquesta col·labo amb una altra de Barranquilla com ella. La Shakira, que està imparable, també amb la seva cançó del Mundial, el seu Dai Dai, ahir victòria de la selecció nacional. D'acord?

0: Aquí estan els Amics de les Arts, que han tornat amb nova cançó. Això es diu Segurament t'estimo. Cançó plenament d'estiu i que, a més, per ser dels Amics, tornaran de gira. De fet, aquest estiu, per exemple, estaran a festivals, ara que toca època, doncs estaran a Sitges, al Terramar, juntament amb el Ginestar, el 8 d'agost. Els Amics de les Arts que tornen a la primera línia. I ara, atenció, que tenim nova cançó.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: De dues divas de casa. Són Anna Mena i Lola Índigo, presentant això que es diu Petit Toa. És història nova per aquest estiu.

0: fine.
1: Maggio Stalgio. La cançó la coneixes superbé. Aquest eh? No Beginning, sonant als 40, 12, 32 del matí. Mira, per als oients que esteu avui escoltant la ràdio, hi ha una sorpresa ara. Mira, aquesta veu que escoltes és d'un artista que es diu Joss Stone, que va revolucionar l'escena musical del soul ara fa uns anyets. I mira, tenim la sort que hi ha un festival molt xulo a Barcelona, que es diu el Blau Marí, que se celebra aquests dies al Port Vell de Barcelona. I mira, la Joss Stone és aquesta artista britànica que té cançons com aquesta. Hi ha una altra que es deia Who You Have Me, una altra que es deia Super Duper Love, un treball excel·lent amb una portada rosa brutal. Doncs mira, la Joss Stone estarà al Port Vell de Barcelona aquest dimecres 24 de juny. I jo ara aquí vull regalar-te entrades per anar a aquest concert. Però has de trucar a la ràdio. 933-44-1413. Si truques ara a la ràdio, jo et regalo una entrada doble per tu. Perquè puguis anar després de la revetlla. Eh? Això serà el 24 de juny. Quan haguem llançat tots els petards, doncs el dia després, el 24 de juny, a les 2:15 de la nit, al Port Vell de Barcelona, per anar a veure i gaudir d'una veu increïble com és la de Joss Stone. Una bona oportunitat per redescobrir el soul de la Joss, que va revolucionar l'escena ara farà uns 10-15 anyets. I continua actiu. I amb una veu increïble. Així que truca ara a la ràdio. 933-44-1413. 933-44-1413. Si truques ara a la ràdio, jo regalo una invitació doble per veure a Joss Stone, al Blau Marí, al Port Vell de Barcelona, aquest 24 de juny. Per inaugurar aquest estiu, no està gens malament la cosa, eh? Ja comencem forts per disfrutar l'estiu. Truca ara a la ràdio, t'agafo les dades.

0: Alex Warren, el seu Fever Dream, sonant als 40. En canvi, tot just a la una, ja. Aquest matí gairebé ni l'he vist, eh? A aquesta hora acompanyant-vos aquí, Adrià Soler. I en un moment preparats amb la nova hora, amb la cançó més important aquesta setmana, cançó d'estiu 100%, i també escoltaràs, per exemple, a Lola Índigo, a Miki Núñez, o Bruno Mas, que aquests dies, aquesta setmana, per exemple, ha estat de concert per París. Aviat vindrà a Madrid, eh? Estarà en concert. Així arribarem de seguit a la una. I, per cert, aquesta setmana ens veiem a Rubí, a l'Escardívol, perquè als 40 arribem a un tour, amb una festa increïble, amb l'Uri Mora i l'Adrià Ortega, que estaran a l'Escardívol de Rubí. Atenció, la matinada del divendres al dissabte. A quina hora? Doncs a partir de les 2:45 de la matinada, allà hi serem. No t'ho perdis. A Rubí, a l'Escardívol, als 40, un tour. Com sempre, la festassa que has de viure en directe.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
2: Es la española.
3: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
4: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
5: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando paso.
7: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
8: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
7: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
9: Y ya están aquí las rebajas de Zalando. Tus marcas favoritas hasta un 50%. Solo hasta el 24 de junio.
10: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial. En futur reivindicatiu.
11: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Barcelona, 93.9.
13: Vols màrqueting? Negoci? Doncs vés amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
14: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
15: ¡Qué calor!
14: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Valentí Village, San Pere de Ribas. Latiendahome.com.
16: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
17: Ep, esperes les notes de l'ESPAU? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquilitat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. L'ESPAU en pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. El Alfa 5 vuela a gran altura. Escala el Everest. Esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos.
19: Alfa 5.
18: Reserva en fibera.com o en la app.
4: Aquest Sant Joan serà la teca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
11: ¿Pediste un préstamo y devolviste mucho más de lo que te prestaron? En Cubo Legal revisamos tus contratos gratis. Recupera entre 500 y 3.000 € por intereses
15: intereses o cláusulas abusivas en financiación de vehículos, tarjeta revolving, hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
19: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3:15 de la matinada. Rubí, l'Escardívol, amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: es la una.
1: Y el rellotge, si marca la una, i això significa que gairebé ja és aquí el Prime Day d'Amazon. Totes les grans ofertes que trobaràs del 23 al 26 de juny només per a clients del Prime, eh? És hora d'aconseguir tot allò que fa temps que vols. Subjecte a termes, condicions, exclusions, ofertes vàlides fins a exaurir assistències. Tota la info la trobes a amazon.es. Ja està, arribant aquí els Prime Day d'Amazon.

setmanes a la llista i d'aquestes 4, 3 lideraran la llista. I aquesta setmana li toca ser el capità del 40 al 1. Quevedo, Elvis Crespo, junts en aquesta que es diu La Graciosa. Cançó d'estiu 100%, eh? El Quevedo, que per cert ha omplert ell sol 8 Palau Sant Jordi. Això és història, eh? És històric el que ha aconseguit el Quevedo, i no només a Barcelona, també evidentment a Madrid. 1:07, què tal, com estàs? Aquesta hora saludem-vos com sempre aquí al Matí dels Èxits, connectats, què tal,

0: grans moments sempre amb ell, amb Miqui Núñez. Això sí, un altre cop. I ara mateix, la 1 i 18 minuts, i aquí està ella de nou. És el moment de la Joss Stone. Ja ho sabeu que aquest matí, per fer una mica més feliç aquest primer dilluns amb aquesta onada de calor que fa arreu de Catalunya, doncs hi ha un concert per aquest dimecres 24 de juny, després de la Revetlla, per al dia de Sant Joan a la nit, al Port Vell de Barcelona, al Festival Blau Marí, hi ha un concert d'un artista que es diu Joss Stone, que és increïble, el sol, la veu que té. I mira, tinc dues últimes entrades dobles, les dues últimes, perquè ja li he donat a l'Oriol, a la Cristina i al Julián, i ara aquestes dues entrades últimes poden ser per tu. Si truques ara a la ràdio 933-44-1413, 933-44-1413, et convido a anar al concert de Joss Stone al Festival Blau Marí, al Port Vell de Barcelona, aquest dimecres 24 de juny, a 9:15 de la nit, per celebrar aquesta arribada de l'estiu. Així que truca ara a la ràdio, va, que tinc entrades per tu. Dues persones em portaran dues entrades dobles per anar a veure Joss Stone amb els 40 al Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Un lloc ideal per veure concerts, al costat del port, imagineu, eh? No hi ha millor dia d'estiu. Així que truqueu a la ràdio, 933-44-1413. Ara agafo telèfons. Abans deixem presentar-te a Lola Índigo i també una de les col·labos del moment amb el Lucho RK. Això es diu El Bachatón de la L, una de les novetats d'aquests dies aquí als 40.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.

0: al matí dels èxits i acabem tots també una mica de batxata. Romeo Santos i Prince Royce sonen aquí als 40. I ara, mira, preparats amb Leire Martínez, que està trepitjant amb una força increïble amb la seva carrera en solitari. Aquest és el seu single, Cabeza de Ratón.
1: Som més nou. Els 40.

0: El web dels 40 en català. Els 40.cat.
1: Teddy Swims.
2: Els 40. Tots els teus èxits.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Just

0: I comencem aquesta tarda de dilluns anant una miqueta cap a Sud-amèrica, cap a Colòmbia, i amb la Shakira, amb el Bele, amb el seu Algo Tu. Com ha anat el cap de setmana? No sé si has començat ja vacances o s'estàs de pont, aprofitant també el Sant Joan d'aquest dimecres. Estàs en bona companyia perquè estàs a la ràdio Música Líder i estem connectats amb tots els èxits. M'acompanyes o què? Passarà per aquí un que ha tancat la seva residència de dos concerts a Barcelona, dos a Lisboa, 10 al Metropolitano de Madrid, amb un àlbum i unes cançons que perfectament podrien ser qualsevol. La cançó d'aquest estiu 2026. En res sona la cançó que li dona nom al seu darrer àlbum, com és aquest Debí tirar més fotos. I també aquesta, que l'Aitana ho ha rebentat amb una de les cançons del seu Quart Azul, que ha aconseguit fins i tot que la seva exparella, el Sebastián Yatra, canti aquesta cançó en un cotxe amb alguna copa de més, per què no dir-ho? Doncs sí, fins i tot els ex canten cançons com aquesta que ho ha petat a tot el món. L'Aitana passarà també per aquí amb la seva superestrella i també ballarem amb la Lola Índigo, amb el Lucho Recà. Amb el seu Bachatón de la L, que va entrar fa una setmana a la llista i el dissabte anterior el que va fer va seguir pujant 8 posicions més amb aquesta combinació entre Granada i les Canàries. I moltes més que passaran per aquí, com el Max Navarro, com el Shawn Mendes amb la Camila Cabello o com ara la Leire Martínez, després de molts anys al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, des de fa una mica més d'un any en solitari, amb cançons com aquesta.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, també a través dels 40.cat o del nostre Instagram, que és @els40. També, si vols, @uri_mora. Això va entrar el dissabte i es diu Cabeza de Ratón. Aquí la tens.

0: el Where Have You Been de la Rihanna, que saps on estarem aquest divendres, la matinada de divendres a dissabte, a 3:15, a l'espart de l'Escardívol de Rubí amb els 40 on Tour. I, més endavant, passat l'estiu, el 20 de novembre, ens veiem al Palau Sant Jordi amb els 40 Music Awards Santander amb una pila d'artistes que encara no hi ha cap confirmat, però que aviat els tindràs a les nostres xarxes socials. Per tant, molt atent i molt atenta i segueix-nos a través de @els40 i que estan les ultimíssimes entrades a la venda, a punt d'esgotar-se tot el Palau Sant Jordi. Per tant, afanya't per aconseguir la teva entrada a través de los40.com. Com t'he dit, el 20 de novembre, els 40 Music Awards Santander des de casa, des de Barcelona, celebrant 60 anys dels 40.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que sou inigualables, com també el Max Navarro, que va sortir d'Operación Triunfo i ho va petar també amb aquesta cançó que celebra i que recorda el 23 d'abril, dia especial, dia de Sant Jordi, aquí als 40.

0: La va publicar fa un parell d'anys, però ha sigut el 2026, quan ha explotat també, gràcies a la sèrie de Stranger Things, aquest End of Beginning del Joe Curry, també dels protagonistes d'aquesta sèrie, que no he vist cap capítol, així que tampoc no et puc opinar sobre ella. I aquí la tenia sonant des de fa moltes setmanes dins la llista dels 40, una cançó que ja ha sigut número 1 diverses setmanes. I parlem de la llista. Mira, aquí un artista que el que pot fer el proper dissabte és entrar amb dues cançons. De moment ja en té una col·locada a la posició 16 de la llista i el dissabte es va presentar una altra cançó juntament amb l'Anna Mena. Et parlo de la de Granada, et parlo de la Lola Índigo, que en aquest cas s'ajunta amb un de les Canàries.
1: El so més nou. Els 40.
0: Amb aquesta que, com t'he dit, el passat dissabte l'anterior va entrar a la posició 24 i aquest anterior fa un parell de dies es va enfilar fins a la posició 16. Lola Índigo, juntament amb el Lucho Racal, seu Bachatón de la L.

0: I ja reconeu una cosa. Aquesta cançó és la meva preferida de totes les que té, la Lady Gaga. I també reconec que quan tinc el micro apagat intento cantar-la. Això sí, no em surt ni de bon tros com ho fa l'artista internacional amb aquest The Edge of Glory, que va ser també una de les candidates, una de les que més va créixer a la llista dels 40, però que no va arribar mai a ser número 1. Sorpresament, perquè mira que va ser un hit que va arrasar tot el món. Ara és el moment de llançar-nos en paracaigudes. Això sí, si et llences en paracaigudes, fas puenting o qualsevol esport de risc, estigues molt atent a haver-te lligat la corda i tenir totes les mesures de seguretat ficades,
1: Si és un èxit, 90. Sona als 40.
0: Arriba la Samurai, es diu Los Paracaídas, i aquesta cançó també la va cantar amb nosaltres ara fa uns mesos, als 40 Primavera Pop, des de l'Olímpic Arena de Badalona. I també esperen per aquí el Bizarrap amb el Daddy Yankee, l'Abraham Mateo o la Sia.

0: Hi ha cançons que no passen mai de moda i que es van transformant, també. Hi ha noves versions, artistes que també se la porten al seu terreny, i això ha passat moltes vegades amb el maníac de Mitchell Zambello de fa més de 40 anys, que l'Abraham Mateo es va portar al seu terreny per portar-nos la seva maníaca. De fet, l'Abraham Mateo que fa tot bé, canta, balla, es mou amb un flow espectacular i unes cançons que s'enganxen moltíssim. Això ens acosta cap al punt de les 5 de la tarda. Estem de dilluns iniciant setmana per alguns de vosaltres fent un pont, que ja no sabeu si esteu de dissabte, de diumenge o de quin dia, perquè fins almenys dijous esteu de festa i tranquil·lets, altres que esteu començant vacances i altres que, com jo, esteu aquí treballant al peu del canó i donant-vos molts ànims en aquesta setmana calorosa que sembla que es fongui tota la capa terrestre. I aquí estem, aguantant i refrescant-nos sempre amb èxits i amb cançons dels 40. I va, que en res, qui arriba per aquí és el Quevedo amb l'Elvis Crespo des de la primera posició, que han tornat amb la que és, segurament, una de les cançons d'aquest estiu 2026. També passarà la Lola Tudurí o la Rosalia amb la seva perla. O abans, una que no falla mai, com és la Sia, i un dels seus molt números 1 de l'artista.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Per aquí el seu Chet Fields. I també et pregunto, qualsevol cosa que ens vulguis fer arribar, ens ho pots fer al nostre Instagram, que és @els40. No tens excusa, no et tallis.

0: 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
2: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
4: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
5: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
4: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
6: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Barcelona, 93.9.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Comencen les rebaixes de Mataró Park.
11: Vine i gaudeix de descomptes increïbles a les teves botigues preferides. Tot el que necessites és a Mataró Park. Diumenge 11, tot obert, amb la millor moda, oci i restauració.
12: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
13: En General de Pirotecnia disponemos de productos exclusivos. Fuentes, baterías, tracas, gran variedad a los mejores precios. Descuentos de hasta el 50% en segundas unidades y obsequio por compra. General de Pirotecnia en los Macro, Zona Franca y Badalona. No hace falta tarjeta Macro. De 10 a 9 con parking gratuito. Abierto del 18 al 23 de junio excepto domingo.
14: Gigi, curso cerrado.
15: Verano desbloqueado.
14: En Game tus notas ya no importan.
15: Pero tus puntos sí.
14: Fin de curso en Game. Del 18 al 28 de junio. Desbloquea el mejor verano con promos en consolas, videojuegos, ordenadores y tu merchandising favorito. Y si eres socio, todas tus compras acumulan puntos Game para más descuentazos. Modo vacaciones on. El mejor verano con Game.
16: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
17: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3:15 de la matinada. Rubí, l'Escardívol. Amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: pot ser que sigui perfectament la cançó d'aquest estiu 2026 al Baifo, al Quevedo, que farà no un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, sinó 8 Palau Sant Jordis al 2027. Una cosa històrica, brutal, i que ho ha patat moltíssim de digar-li aquestes cançons a la seva terra, a les Canàries. Va, que comencem nova hora aquí als 40. Una nova hora, òbviament, plena d'èxits, com també, per exemple, aquesta perla de la Rosalia, que vali que va sortir ja a finals del 2025, però també podria ser, per què no, la cançó d'aquest estiu 2026, per dedicar-li tota aquella gent, aquelles exparelles que no es van portar com haurien d'haver fet. També la pareja de l'any, perquè de desamor també es viu, però també d'amor. Amb el Sebastián Yatra, amb el Mike Towers, recuperarem aquesta cançó que va ser número 8, també ho va patar moltíssim ara fa un parell d'estius. I la proposta plena de frescor de Lara Love You amb el seu La meitat de la meitat, que va entrar fa un parell de setmanes a la llista dels 40 i que ja la trobes a la posició 26, sempre amb el bon rotllo, amb aquesta energia que entra perfectament per remuntar la setmana, per iniciar la millor manera aquest dilluns, encara que si tens pont estaràs no remuntat, sinó perfecte. Però vaja, gràcies per estar a l'altre costat escoltant èxits. I ara connectem amb la Lola Tuduri. Això es diu Pistoletazo de Salida.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: una petita primícia, i és que aquest divendres per la nit, la matinada de divendres a dissabte, ens veiem a Rubí i, si vens, escoltaràs aquesta perla perquè te la penso punxant. Així que, mira, una primícia que et deixo amb accés lliure i gratuït des del Parc de l'Escardívol i comencem a 3:15 de la matinada. Per tant, pren algun cafè per aguantar ben desperta aquella hora que després la festa l'ha posat nosaltres. Estaré jo mateix una hora també amb l'Adrià Ortega. Recordo, la matinada de divendres a dissabte a Rubí, al Parc de l'Escardívol, els 40 un tour 2026, sonant èxits com aquesta perla de la Rosalia o com moltes més. I ara anem a celebrar el diumenge sense drama.
1: Els 40, Unimora.
0: És el més nou dels Catarres, que a més són la cançó en català destacada dels 40.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: I abans parlàvem de cançó de l'estiu i aquesta perfectament podria ser una d'elles. La bachata que ens proposen el Romeo Santos i Prince Royce, que a més a mitjans del mes de juliol estaran de concert a casa nostra a l'estadi de l'Espanyol amb el seu Dardos i el seu disc conjunt. I va, que et preparo l'Àlex Warren, també la Emilia Latini amb la Nicki Nicole o els Bombay per aquí als 40. I també preguntant-te com ha anat aquest cap de setmana, aquest pont, potser si estàs fent aquests dies de festa, preparant ja la revetlla de Sant Joan, per tirar molts petardos i també, òbviament, per escoltar molta música. Ja saps que sempre que vulguis, 24-7, poses els 40 i et deixes portar per tots els èxits, com per exemple aquesta dels La La Love You.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Sona des de la posició 26 de la llista dels 40, això que s'anomena la mitat de la mitat. 5 minuts per 6:15, els 40.
3: Tienes una boquita que, madre mía, que no es porque me lo invente o lo diga yo.

0: I feia tanta calor que tu, com jo també, et desfàs, perquè sí, quan fa calor, els bombons es desfan. Això ho diu l'Emili amb la Tini, amb la Niki Nicole, un trident que ara no estan en el seu millor moment. Amb el seu blackout, que recuperem per aquí als 40, i quan estem a 4 minuts, que siguin 6:15, també, en aquest dilluns festiu per molts i moltes de vosaltres, que heu agafat pont, punyeteros i punyeteres, que feu molta enveja, també per celebrar demà la Rapitlla de Sant Joan, que espero que tinguis ja el pla al cap. I que vagi molt bé, amb molts petards i molta música i moltes cançons. I és que els Bombai et diuen queda't amb mi fins a la matinada i abans això que es diu sacs.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: A veure si ho recordes. També saps que ens pots escoltar a través dels 40.cat i que tota la informació la tens al nostre Instagram, que és @els40.

0: La combinació entre l'Enrique Iglesias i la Maria Becerra, que ens recorden que sí, que així és la vida. Avançar un estiu més, que ja tenim aquí unes temperatures inaguantables, i la música que sempre et fa canviar d'estat d'ànim, i tant de bo treure aquell somriure que potser necessites en dies com avui, en dilluns, en retornar a la rutina, encara que sé que molts i moltes esteu de vacances o de pont i amb ganes també de la revetllada demà. Nosaltres també moltes ganes del 20 de novembre als 40 Music Awards, amb les últimes entrades disponibles a través dels 40.cat i los 40.com. Ens veiem o què?
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Jo sóc l'Uri Mora, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda, i ara música que et pot fer salvar una vida, com aquesta dels Trefrey. Adéu-siau.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
1: 400 euros, wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Y vamos con la información meteorológica, porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
3: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
5: Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Carglass.es.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
7: Barcelona, 93.9.
8: Segons el tío Faja...
9: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
8: Segons Gonzalo Álvarez...
10: No sé quién iluminat o quién psicópata ha decidit que yo tengo que celebrar avui els gols amb aquest senyor al costat.
8: Però el Cristóbal Chassén ho té clar.
11: Cachondeo, riure, animació, en general.
8: La prèvia i els postpartits de la Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Coton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
12: És gratis, eh?
8: La matinada d'aquest divendres a dissabte a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
13: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
14: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
15: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple de experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
14: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
15: UAB, un campus ple d'experiències.
16: Aquest Sant Joan serà la treca! Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
17: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. ¡Se abre paso! Se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
20: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy, Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez, Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu.
21: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.
22: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
23: Que sé que estàs aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
22: Els 40, tots els èxits.

és la cançó que sona aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 tot el territori. Vas descobrir aquesta cançó dins a Can 40, el programa de les novetats en català, cada diumenge a les 6 de la tarda, amb Sergi Sánchez. És la cançó dels nostres estimats, els Catarres, amb això que es diu Diumenge sense drama. Ens acostem camí de 8:45 de l'espre amb el més nou de Lola Tudurí. És aquesta cançó que sona ja aquí als 40. Es diu Pistoletazo de salida. Sona d'escàndol, eh? Si no, mira, escolta.

la musical on siguis un baixís de Catalunya. Estem a 22 del 6, un dia especialment càlid d'aquest mes de juny. I atenció, perquè aquí intento refrescar-te de la millor manera possible amb el més nou de La Love You, que es diu La Mitat de la Mitat. És la 26 de la setmana, pujant, atenció, 5 amunt, des de la 34 a la 26, gràcies a les teves votacions que diposites a través del nostre portal oficial des de los40.com/del40 al 1. És aquesta, bé, què et sembla? Una de les genialitats que s'han tret de la màniga. Ah, vallant.

0: 40 arroba Adrià Ortega.
1: Els 40 Adrià Ortega. Si sona els 40, és un èxit. Els 40.

Aquesta és la cançó del nostre estimadíssim Àlex Gubern amb el seu Ordinari, que ens acosta a camí de les 10, mica a mica aquest punt horari, amb ritmes com, per exemple, la que tinc preparada i a punt de Quevedo, Els Amics de les Arts, Manuel Turizo, Shawn Mendes, o aquesta que escoltes ja a punt, de Pink Asteroid.

0: de la setmana gràcies a les teves votacions. A la mà de Quevedo i Luis Crespo és el seu La Graciosa. Suportem el punt de les 9 de la nit en aquest 22 del 6. Molt i molt càlid. Recordarem aquest dilluns amb rimes de la Mena i Lola Índigo, també Marronson, Manuel Turizo o la que arriba ja a continuació de Shawn Mendes. Qui et parla més habitual a aquesta hora des de les 8 fins a les 10, jo mateix Adrià Ortega amb rimes de números 1. Em pots dir la teva des de les xarxes socials @els40@AdriaOrtega a Instagram, a X i on faci falta. I si vols pots passar pel carrer Cas número 6 de Barcelona, que estem aquí amatent com és habitual al nostre directe a través de tota Catalunya.
1: Els 40, Adrià Ortega.

ideal per afrontar millor aquesta estoneta junts, però especialment amb aquesta, la nova cançó de Namena i Lola Índigo, que es diu Patito. És una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. Això és un dels nostres New Music Files This Week.

0: una mica més refrescats, eh que sí? O no, no ho sé. La veritat és que el ritme de Madonna i Sabrina Carpenter és un dels hits que més puja a la llista aquesta setmana. Es clava la número 18 actual de Del 40 al 1. Abraçades, aquí et parla Adrià Ortega amb el més nou de Rels Vic, que entra a llista de 32 amb això que es diu Quién te ve.
1: La primera
2: i
1: número 1. Els 40.

0: aquesta cançó és molt possible que soni en directe el proper divendres nit a Rubí. Als 40 on tour estarem Urimon i jo mateix, Adrià Ortega, presentant-te les cançons d'aquesta casa amb ritme, animant-te i amb festival brutal que tenim preparat per tu. La posada en escena serà escandalosa. Així que t'espero el divendres a la nit a Rubí a les Cardívol, als 40 on tour. Del 2, Romeo Santos i Prince Royce, clar.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Instagram dius Twitter o ja dius X. O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: dies que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.